des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.

0: It's time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Pronto.